Attractiu, attractiva. Attractiu, attractiva. Attractiu, attractiva. Uveí.